0: acaba esto desde mis tiempos de DJ, hace unos cuantos años, ¿vale? 7:25, 6:25 en Canarias, en las mañanas de Radio Nacional de España. Ahora la información local.
1: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
2: Bon dia, 5 minuts i seran 7:45 del matí d'aquest dimecres 9 de setembre. Repassarem tot seguit el més destacat de l'actualitat local, però abans coneguem la previsió del temps per avui. Aimet, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui temps inestable amb el pas d'un front. Durant el dia, cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes. Podran ser localment molt fortes, amb ventades i calamar-se. Molta atenció especialment al litoral, prelitoral i prepirineu, zones amb perill important on les precipitacions podran ser torrencial. Es podran acumular 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Les precipitacions aniran remetent al final del dia. Avui baixen notablement les temperatures, diferència de 10 graus respecte als dies anteriors. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Barcelona, Mataró i a Vilanova i la Geltrú, 27 graus a Rubí, 26 a Igualada i a Sabadell, 24 graus a Manresa i 23 a Vic. És una informació d'AEMET.
2: I com se circula a aquesta hora per les carreteres? En RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a dos carrils de circulació fa tot just uns minuts en direcció a Barcelona i que provoca retencions ja des de Viladecavalls. També tenim un vehicle avariat des d'ahir a la tarda que talla un carril de circulació a la AP-7 a l'altura d'Ulldecona en sentit nord. En moment no hi ha altres incidències, però pel que fa a les retencions habituals, trobem circulació intensa ja arreu del nus de la Trinitat, unes retencions que arriben per la C-58. De retruc, doncs, també hi ha afectacions als primers quilòmetres de les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, hi ha algun punt també amb un quilòmetre de lentitud, per exemple, a la A2, a l'altura de Cornellà, i també a la B-23, a Molins de Rei, tot plegat en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
2: Aquest dimecres estem molt pendents del cel i de les pluges. És previst que durant el dia d'avui, sobretot durant aquest matí, plogui a bona part del territori, descarregant amb més intensitat el Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès, Garraf i Vallès Occidental, comarques que es troben en nivell 5 sobre 6 de perill per intensitat de pluja. Davant aquest escenari s'han suspès les classes i l'activitat sanitària no urgent. També la mobilitat ha quedat restringida i es demana el teletreball. Unes restriccions que es mantindran com a mínim fins a les 5 de la tarda. Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: Penseu que pot acabar a les 4, però potser els danys que causa justifiquen que la resolució s'estengui fins a les 5 de la tarda.
2: A aquesta hora ja han tingut lloc les primeres afectacions a la mobilitat. L'aeroport del Prat de Barcelona ha cancel·lat o ha endarrerit diversos vols, mentre que els trens a les línies regionals Sud i R2 Sud circulen amb limitacions a velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Caldés. Més coses sobre el crim d'un home a Manresa. El passat 1 de setembre hi ha hagut més detinguts. En concret, els Mossos han detingut dos menors de 16 anys més, presumptament relacionats amb aquesta mort violenta. Amb aquests nous arrestos ja són 4 els adolescents detinguts pel cas. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir els fets. I els expliquem que els representants legals dels afectats per l'esvoranc del Putxet i la Generalitat es reuniran el pròxim dimarts, dia 15, una trobada per negociar les indemnitzacions que reclamen els veïns que van haver d'abandonar casa seva el passat 7 de juliol. Mentrestant, els advocats encarregats de la reclamació ultimen la demanda per danys materials, personals o morals amb la intenció de presentar-la abans de divendres. Carmen Pérez Pozo, consellera delegada del bufet.
6: Cada vez hay más angustia porque no se sabe la hora de volver ni por qué ha pasado ni cómo se van a solucionar los temas. Entonces, cuanto antes empecemos a negociar, a hablar del tema, mejor.
2: I en esports, torn del Barça a la Champions aquest vespre, que rebrà el Feyenoord neerlandès a 7:45 de la tarda sense el sancionat Eric García. Comença el camí pel conjunt blaugrana que afronta la competició amb la màxima ambició. Doncs amb aquesta informació hem arribat a 7:45. Bon dia.

0: de 4 comarques i es restringeixen els accessos a les serres de Cardó-Boix. El conflicte educatiu continua enrocat després de la jornada de vaga del primer dia de curs. Els sindicats reclamen reobrir les negociacions amb el govern, mentre que l'executiu defensa debatre amb el conjunt de la comunitat educativa, Laura Hurtado.
1: El col·lectiu considera que, malgrat els avenços recollits en els dos acords, cal anar més enllà per revertir les mancances del sistema. Marina Ruiz d'Ustec i Laura Jané, de la CGT.
2: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions amb la comunitat educativa. Falten recursos, això no va de sous. I ens trobem amb un primer dia de curs en què els acords, tant del març com del maig, no han revertit l'emergència educativa que estem vivint a Catalunya.
1: La consellera Esther Niubó assegura que vol obrir un debat amb el conjunt de la comunitat educativa i defensa el diàleg amb totes les forces sindicals.
3: Mantenim l'agenda de reunions ordinàries i, per tant, la setmana del 21 de setembre hi haurà i convocarem mesa sectorial amb el conjunt dels representants sindicals.
1: L'aturada va registrar un seguiment del 30% segons els sindicats i d'un 12,7% segons el departament. Les concentracions es van fer de manera descentralitzada arreu del territori.
0: Tot plegat quan hem conegut els resultats de l'informe PISA, que avalua les competències en ciències, matemàtiques o lectura dels alumnes. Tot i que les dades de Catalunya no són vàlides per un error que exclou prop del 23% dels alumnes, lluny del 5% que estableix l'OCDE. Des del govern parlen d'obrir un debat per replantejar el sistema educatiu, mentre que l'oposició demana que comparegui el president i més dimissions. Elena García.
4: Educació evita parlar de PISA i amb el conflicte encallat amb els docents, la consellera Niubó anuncia que obre un debat per repensar el sistema educatiu a 10 anys vista, més enllà dels sindicats.
3: Com a sistema, per tant, no podem estar satisfets d'aquests resultats i és un motiu més per obrir i per abordar aquest debat.
4: Niubó no dimitirà i, tot i admetre mancances al sistema, illa la blinda. Paneque.
5: Compta amb la total confiança del president de la Generalitat.
4: En el punt de mira de l'oposició, que veu greu desconèixer l'estat de l'educació per l'error a les proves PISA, que de moment s'han dut al cap de la 2 del departament. Puigdemont veu la crisi alarmant i els partits pressionen Illa perquè comparegui al Parlament. Junts, Esquerra, PP, Comuns i CUP. Turull, Capella, Roldán, Albiach i Castillejo.
6: La consellera, per ella mateixa, hauria d'haver plegat.
7: Les responsabilitats s'han d'assumir. I estarem molt atents a les explicacions del president Illa.
8: El que ha de fer el govern és ser capaç de generar un pacte nacional de país.
9: El govern de Salvador Illa és incapaç de gestionar absolutamente nada.
10: La consellera Niubó ha d'emitir, no per les proves PISA només.
4: Niubó preveu convocar els sindicats per la vaga en 12 dies, el 21 de setembre, dos abans que Illa s'expliqui al Parlament. És previst el 23, amb l'expedient obert al govern pel fiasco de PISA encara en l'aire.
0: Per cert, que el govern ha aprovat el sostre de despesa per al 2027, el primer pas per començar a elaborar els pressupostos de l'any vinent, només 2 mesos d'haver aprovat els comptes del 2026. Míriam Andreu, bon dia.
11: Bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Manresa 2 menors de 16 anys més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home la matinada de l'1 de setembre.
11: Ja són 4 els adolescents detinguts pel cas. La víctima, un home de 45 anys, veí de Castellnou del Bages, va ser localitzada ferida de gravetat després d'una agressió i finalment va morir. Els Mossos mantenen oberta la investigació per aclarir els fets.
0: Denuncien una agressió per part d'un agent de la policia municipal a un jove la matinada de dilluns de Festa Major.
11: En un vídeo que han difós a xarxes pel col·lectiu Crida per Sabadell es veu un agent clavant un cop de colze al jove que cau a terra i tot seguit és detingut per altres agents. Afirmen que el noi va estar aïllat més de 24 hores a la comissaria, una actuació que consideren del tot desproporcionada i d'una violència gratuïta i totalment innecessària. La formació demana que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent.
0: Una explosió en una joieria a Cerdanyola del Vallès deixa 4 persones ferides, 2 d'elles en estat greu.
11: Han estat traslladades a l'Hospital Vallbron i al Parc Taulí. Els bombers treballen amb la hipòtesi que l'explosió podria haver estat causada per l'acumulació d'algun tipus de gas. Els bombers han evacuat l'edifici i 2 immobles annexos per precaució.
0: I els Mossos continuen investigant el presumpte segrest amb tiroteig d'un home a Gavà.
11: Va passar dilluns a la tarda. Segons diversos testimonis, els ocupants d'un vehicle van tirotejar un motorista i van fugir després d'introduir-lo a l'interior del maleter. Posteriorment, l'haurien abandonat malferit a Sabadell. La víctima està ingressada a l'hospital i no estem per la seva vida tot apunta, que es tractaria d'una revenja relacionada amb tràfic de drogues i no hi ha detinguts.

0: A la plana esportiva parlem de futbol. El Barça debuta avui a la Champions amb un partit contra el Feyenoord. Josep Capel, bon dia.
1: Bon dia. Inici a priori assequible de la competició pel Barça rebent el Feyenoord neerlandès dirigit per l'esblaugrana Giovanni Van Bronckhorst i on també hi és un altre esblaugrana, al lateral esquerre, el defensa Mika Marmol. El Barça afronta la competició en guanya amb moltíssima ambició, com reconeixia ahir mateix Lamine Yamal.
2: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: Eric García es baixa per sanció per un partit que, com deien, començarà a 6:45 de la tarda. Parlem de Lamine, precisament, juntament amb Cubarsí, Rodri i ja l'ex-blaugrana Ferran o el també català del Madrid Cucurella, són els nominats a la pilota d'or masculina. Joan García i el català de l'Arsenal David Raya estan nominats com a millors suporters i el propi Lamine Cubarsí com a millors joves. I en categoria femenina, protagonisme també culer, nominades Katakoi Hansen, Pajor, Patri, Pina i Bruce, a més de les exblaugranes Alexia i Mapi com a millor jugadora, repeteix Cata com a millor portera, Vicky López i Clara Serra Jordi com a millors joves, Pere Romeu com a millor entrenador i el Barça com a millor equip. La gala, recordem, es celebrarà a Londres el pròxim 26 d'octubre.
0: I en bàsquet comença la Lliga Catalana amb els enfrontaments entre el Lleida i el Joventut i l'Andorra contra el Manresa. Per cert, que el Barça de bàsquet ha presentat les 11 noves incorporacions de cara a aquesta temporada. N'ha parlat el director esportiu Xavi Pujol.
3: Responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga, a un club com aquest. Se sumen a 4 jugadors que segueixen.
0: En handbol, els blaugranes s'enfronten avui als Can de Borg en la primera jornada de la Champions, tot quan el club ha renovat l'entrenador Carlos Ortega fins al 2031. De la cultura, la doctora en física Caterina Viscari i el cuiner Ferran Adrià han estat distingits amb la medalla d'or de la Generalitat en un acte encapçalat pel president Salvador Illa. La directora del Sincrotró Alba ha estat reconeguda per la seva aportació a la ciència, mentre que el cuiner del mític restaurant El Bulli, per ser un referent mundial al món de la gastronomia i per la seva innovació culinària. Els escoltem a tots dos.
4: Però aquesta medalla, sobretot, és d'Alba i també del Sistema de Ciència de Catalunya. Avui, més que mai, necessitem la ciència per construir un futur sostenible. Alba, amb la seva recerca i la seva gent i els seus col·laboradors, contribueix a fer-lo possible.
5: És que tinc tots els premis que pot donar la Generalitat i tal, però m'acaba un, que és aquest.
0: I el dramaturg barceloní Joan Iago ha estat distingit amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2026 que entrega el Ministeri de Cultura, dotat amb 30.000 euros per l'obra La Brama del Cèrvol. El jurat aplaudeix la seva obra amb un text que defineixen com a sorprenent i arriscat, que dialoga amb el present. Afegeix que el membre fundador de La Calòrica proposa una forma teatral arriscada de gran abast popular, amb una mirada lúcida i una ploma esmolada que furguen les fissures de la societat des de l'humor més descarnat. I acabem el ritme de Martirio.

0: de ti, remordimiento de saber que por mi culpa no.
1: Juntament amb Júlia Colom, Olivia Zanacurra o Judith Nederman són algunes de les artistes destacades de la tercera edició del Muses Festival, que tindrà lloc durant els mesos d'octubre i novembre en diversos municipis del Camp de Tarragona.
0: Por que vuelve a mí en esta tarde gris.
1: Amb la veu de Martirio ens acomiadem, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: però és difícil.
1: Doncs això deia Carlos Ortega, el partit aquest vespre, i ell renovat fins al 2031. També s'estrena el Granollers a la Lliga Femenina contra l'Oviedo. En bàsquet, a jugar la Lliga Catalana a Tarragona, comença la primera jornada a 2:15 Lleida Joventut i a l'AS9 Andorra Manresa, i en motor, Toni Bou, que recordeu ha guanyat el seu 40è títol del món en trial, va parlar ahir a Radio Gaceta de los Deportes.
2: Soy un Toni Bou que he conseguido todos mis sueños, lo mejor que he vivido del deporte que amo, de mi pasión, que eso es lo más importante, más que ganar y disfrutarlo, ¿no? Porque yo creo que si algo me ha llevado aquí es que lo paso muy bien encima de la moto, que me gusta mucho lo que hago y que no me cuesta el intentar pues cada año ser mejor e intentar conseguir el máximo.
1: Doncs Toni Bou, que responia a la pregunta de com havia canviat aquest primer Toni Bou, el que ha aconseguit 20 mundials en categoria a l'aire lliure i 20 en indoor. Toni Bou, una gran figura catalana del motor. La Federació Espanyola de Futbol donarà suport als tractaments a jugadores internacionals i àrbitres per accedir a opcions com la fecundació in vitro o la congelació d'òvuls per facilitar la seva maternitat. Aquest és un tema que ja fa dies que se'n parla i que ara s'acaba de fer oficial. Estem en contacte amb la presidenta del Sindicat Majoritari de Futbolistes, FUTPRO. Ella és la catalana Marta Perarnau, per saber doncs, què n'opinen des del sindicat. Marta, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda a tothom.
1: Què és per tu aquesta decisió?
3: Doncs mira, Marga, crec que és una decisió que si s'entén amb tot el context que hi ha darrere és una decisió molt positiva. Uh-huh. Primer de tot perquè és algo que les jugadores han volgut o volen i han demanat. Llavors ja. És algo que estem posant a disposició de la jugadora. Però per altra banda també, que crec que ha sigut el conflicte principal, uh-huh. perquè no està havent o havent-hi ara mateix imposició. Uh-huh. I això ho vull aclarir, que sempre nosaltres serem les primeres que en el cas que hi hagués una imposició per part d'una federació d'un club, serem les primeres en aixecar la mà i dir, ep, escolteu què passa aquí, protegim uh-huh. a la jugadora. Uh-huh. Ara mateix no és així, però no és així per al treball que portem fent moltes de les entitats durant anys. Quin és aquest treball? Que les condicions laborals ara mateix d'una jugadora que vulgui ser mare i es quedi embarassada estan molt protegides. Uh-huh. Estan molt protegides en el sentit de que si es queda embarassada se la té que renovar automàticament sempre que ella vulgui, té ajudes econòmiques per la llar d'infants durant els 3 anys de vida del menor, té ajudes també a la conciliació familiar i laboral i també durant el procés de l'embaràs. Vull dir, hi ha moltes ajudes i moltes garanties ja recollides que, entenent això, uh-huh. que la futbolista ara mateix tingui el seu servei també, doncs, una possibilitat de vitrificar òvuls o de quedar-se embarassada durant la carrera, doncs agafa molt més sentit.
1: Clar, és a dir, quan dius que no és una imposició, és a dir que una jugadora, perquè està protegida, com tu explicaves, pot quedar-se embarassada sense necessitat de dir no, m'acullo això que m'estan proposant i congelaré òvuls o alguna cosa així, sinó que pot fer-ho en principi sense que això suposi una interrupció definitiva de la seva carrera.
3: Efectivament, que crec que l'objectiu té que ser aquest, no? Uh-huh. Ara bé, tot això passa sempre per la llibertat absoluta, que crec que té que ser la base principal, llibertat absoluta de que la jugadora decideixi què vol fer. I crec que també doncs tira una mica enrere la por que ara mateix crec que sí que tenen les futbolistes, i és a la tornada. Uh-huh. I tenim casos com el de la Marta Corredera, doncs, que ha sigut una jugadora que durant la seva carrera s'ha quedat embarassada i no ha pogut tornar o no l'han deixat tornar amb les millors amb les condicions que ella tenia i, uh-huh. i que és un exemple que a mi em fa molta tristesa, no?
1: Ja, i es va haver de retirar.
3: Correcte, uh-huh. es va haver de retirar.
1: Ja. Escolta, Marta, i ara que treus aquest tema, aquesta mateixa setmana hem sabut, en aquest cas és waterpolo, no és futbol, però és una esportista catalana, la Maica García, el Sabadell no li ha renovat el contracte després d'estar 32 anys des que era una nena petita al club i ser la gran capitana. La Sabadell diu que no és per això, però tornava després d'estar de baixa per maternitat. Què en penses?
3: Efectivament, i uh-huh. aquests són els casos precisament que a mi més tristesa em generen. Uh-huh. És veritat que que jo tinc, entre cometes, un privilegi, no?, que és el món del futbol. Uh-huh. I en aquest sentit crec que som pioneres amb drets i condicions laborals de les jugadores, perquè tenim un conveni col·lectiu, i ara mateix la jugadora sí que està protegida. Què passa? Que la Maica, bueno, podríem dir a nivell legal que ho estava, que sí, que no, però no deixa de ser, doncs, un club que no ha tingut que recorrir a un conveni col·lectiu específic de

0: les jugadores i que ha fet això que per mi és innombrable o impensable, no només perquè estem parlant d'un ser humà, sinó per a sobre la figura que era en aquest cas la Maica.
1: Estem absolutament d'acord. Gràcies, molt bona tarda.
0: Gràcies
1: doncs,
0: a vosaltres, Marga.
1: Gràcies. Marta, un apunt abans d'acabar, i és que en tenis Marcel Grunyés, el català, i el seu company Horacio Ceballos han classificat pels quarts de final de l'Open USA del Gran Slam dels Estats Units, després d'eliminar els argentins Máximo González i Andrés Molteni en el seu camí cap a la defensa del títol a Nova York. Cal recordar que Granollers i Ceballos van guanyar la temporada passada el títol, per tant, el defensen. De moment esperen rival pels quarts de final en el duel entre els nord-americans Samuel Filin i Kat Pico i els britànics Salibori i Ram. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Más cosas, es el intento por recuperar el pulso de la agenda pública. El presidente del gobierno inicia en Televisión Española gira de entrevistas, explicaciones sobre la gestión de la crisis en Ceuta y sobre el futuro político del país. Él quiere formar parte de ese futuro, ser el candidato en 2027. Cuando toque esta tarde, el Ejecutivo va a trasladar los documentos que avalarían el relato de la Moncloa sobre el asalto a la frontera ceutí. Sandra Gallardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Horas antes de conocerse esos documentos desclasificados, dice Pedro Sánchez que no tiene nada que ocultar, que ha estado al pie del cañón, pide al PP que arrime el hombro en Ceuta y su autocrítica la dirige a los servicios de inteligencia.
3: Podamos ver en el mundo digital el cómo se pueden producir estos movimientos tan, tan importantes como se dieron los días 30 y 31 de julio, creo que es uno de los elementos que tenemos que mejorar.
2: Faltó prevención, ha reconocido en esa entrevista en Televisión Española, en la que sigue sin ponerle fecha a la visita del rey a Ceuta, tampoco desvela cuándo serán las elecciones.
3: Es que lo haré en el momento en el que más convenga el interés general de los españoles y españolas.
2: Dice que está con fuerza para repetir en 2027, contará con Zapatero en campaña porque confía en él y el día de la declaración de la gerente del PSOE ante los tribunales.
3: Yo no sé si nos imputarán o no nos imputarán, pero yo le puedo garantizar que no hay financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español.
2: Afronta un panorama judicial complejo. Sánchez, que ha reprochado al Supremo su decisión sobre la ley de nietos.
0: Todo esto en Televisión Española después de la sesión de control en el Congreso. Primera, Rosa Perarnau, buenas tardes. Estás el parón veraniego.
4: Buenas tardes, Carlos.
0: Y nuevo choque, claro, con Alberto Núñez Feijóo.
4: Sí, el líder de los populares ha vuelto a acusar a Sánchez de no proteger a España, de ser un presidente sometido, y le exige urnas.
5: Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Si la gerente canta, usted se va. Si Ábalos canta, usted se va. Si Zapatero canta, usted se va. Si Julio Martínez, si Gertrudis, si la directora general de la Guardia Civil canta, usted se va. Y si Marruecos canta, usted se va.
4: Y con Marruecos ha atacado también el líder de Vox, Abascal, culpa a Sánchez de dejarse chantajear por Rabat.
6: ¿Está usted siendo chantajeado por Marruecos? No se preocupe, que es una pregunta retórica, no la conteste, que además le veo muy tenso.
7: Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
0: Son titulares políticos de este 9 de septiembre en el que estamos mirando al cielo, a las tormentas, lo peor en el litoral mediterráneo.
4: Sí, Baleares y la Comunidad Valenciana se espera una tarde complicada. En Cataluña ha estado lloviendo con ganas durante la mañana. La incidencia más destacada, la interrupción de la alta velocidad.
0: Cortada durante 2 horas, no ha circulado ni un ave entre Barcelona y Madrid. El servicio se ha restablecido hace 1 hora. Vamos a ver cómo están las cosas. Mireia Moreno, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Ya se ha restablecido esta circulación ferroviaria que, como decía, se ha estado interrumpida durante 2 horas. Por el efecto de un rayo sobre la catenaria en San Vicenç dels Horts. Por otro lado, Protección Civil ha mandado ya un nuevo mensaje, es alerta a la población para informar que se levantan las restricciones que estaban vigentes hasta ahora de movilidad y que se retoma toda la actividad sanitaria en las 5 comarcas, Vallès Occidental, Alt i Baix Penedès, Garraf i Baix Llobregat. En estas zonas se ha rebajado ya el nivel de alerta de 5 a 4 sobre 6, lo ha explicado Inma Soler, subdirectora de Emergencias de Protección Civil.
9: Permitir en estas comarcas donde se había avisado que ya no es necesaria esta limitación a la movilidad, pero siempre teniendo en cuenta que aún queda una posibilidad de que haya lluvias localmente intensas, con lo cual sí que pedimos precaución, pero no esta eliminación en total de la movilidad.
8: La previsión es que las lluvias vayan remitiendo durante las próximas horas.
0: Aparte de las lluvias, lo habrán notado, bajón de temperaturas, próximas horas con cierto peligro por esa cantidad de precipitación que puede caer en Baleares, también en el Levante. Jacob Petru, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Siguen las tormentas, aunque las de Cataluña van claramente a menos, no desaparecerán todavía, sobre todo en el Pirineo y más en el Pirineo Oriental, pueden descargar con fuerza más de 40 litros en menos de 1 hora, pero la situación más complicada se dará en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y al este de Andalucía, así como en las Islas Baleares. Hablamos de tormentas fuertes, acompañadas de lluvias torrenciales, de granizo de tamaño grande y de fuertes rachas de viento, sin descartar que se produzcan reventones térmicos e incluso algunas mangas marinas. Una situación que se prolongará durante la próxima madrugada y mañana por la mañana. Poco a poco irán desapareciendo estas precipitaciones. A partir de mañana, con un tiempo muchísimo más estable, vuelve el sol a todo el país y, como respuesta, a partir del jueves, temperaturas en ascenso. El fin de semana volverá a hacer calor, pero no tanto como el que tuvimos a principios de semana.
0: Gracias, Jacob. Ya saben, máxima precaución, porque esta tarde vamos a tener prácticamente de todo a orillas del Mediterráneo. 2:04, 1:04 en Canarias. Lo siguiente nos sitúa en Bruselas, Comisión Europea, que acaba de presentar su propuesta para intentar atajar el mayor problema para los españoles.
4: Sí, Rosa. La vivienda, el Ejecutivo Comunitario quiere dar herramientas a los estados para que puedan poner coto a los pisos turísticos y aumentar la oferta de alquiler. Vamos a ver qué medidas contempla esa futura ley de vivienda asequible que acaba de presentar Bruselas. Corresponsal David Videro, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Bruselas marca el terreno de juego. Permitirá limitar los alquileres vacacionales, pero solo en las zonas tensionadas. Habrá criterios comunes para identificarlas. Será necesario dedicar 8 años o más del salario para comprar una vivienda. El problema debe haberse agravado desde hace tiempo y sin visos de arreglarse en el corto plazo. Los ayuntamientos tampoco tendrán carta blanca en estas zonas tensionadas. Bruselas deja claro que las medidas deberán ser proporcionadas, temporales, y se debe acreditar que los Airbnb perjudican el precio y la disponibilidad de la vivienda en los 3 años anteriores. Por cierto, esto no se va a aplicar a las medidas ya aprobadas por los ayuntamientos.
12: We are not imposing obligations.
11: La vicepresidenta Rivera insiste, Bruselas no obligará a las administraciones locales a actuar, solo les va a dar cobertura legal, también para restringir la compraventa de segundas viviendas en las zonas tensionadas.
0: Y los sonidos, los gestos también en Noruega. En la Catedral de Oslo, despedida al rey Harald V, un funeral multitudinario. Están los reyes Felipe y Leticia y está la enviada especial de Radio Nacional de España, Lucía Yeste. Lucía, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en este preciso instante acaba de finalizar ese funeral. Los jóvenes militares que portan el féretro con los restos de Harald están abandonando la Catedral de Oslo. Un funeral que comenzaba hace una hora con un minuto de silencio seguido en toda Noruega como homenaje al rey Harald, muy querido en su país. Un funeral que, con mucha música y al que, como dices, han asistido los reyes Felipe y Leticia y la reina Sofía, nos ha dejado muchas imágenes, porque la sobriedad y la austeridad de los países escandinavos no han obstruido, no han excluido la solemnidad y la emoción que hoy hemos visto, sobre todo en la reina viuda, la reina Sonia, que ha depositado una rosa roja sobre el féretro de su marido, que contrastaba con el blanco impoluto del resto de flores que han adornado esta catedral de Oslo. También ha destacado la presencia de la actual reina Mette Marit, que pese a su delicado estado de salud ha acompañado a su marido. Todos muy emocionados. Eso dentro de la catedral y fuera las calles de Oslo absolutamente llenas de ciudadanos que ahora verán cómo el cortejo se dirige hacia el castillo fortaleza de Akershus, donde recibirá sepultura. Tras ese entierro, la familia real española volverá directamente a Madrid.
0: Gracias, Lucía, y vamos con la economía. Mercados, Inditex cae en bolsa en torno al 4%, a pesar de haber obtenido casi un 7% más de beneficios en los primeros 6 meses del año. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
14: Buenas tardes. La compañía textil baja con mucha fuerza, se hunde ya casi un 5% después de haber presentado sus cuentas del primer semestre del año, que han quedado algo por debajo de lo esperado en la partida de beneficios. La fuerte caída de Inditex se une a la del sector bancario, con descensos de más del 3% hoy para el Santander, CaixaBank o Bankinter. Y con esto, el IBEX 35 retrocede casi un 2,5% hasta los 19.500 puntos. Mal día para todas las bolsas europeas, descensos del 2% en la mayoría de los casos. Presiona la última subida del petróleo. El Brent avanza más de un 2,5% y supera por primera vez desde finales de mayo la frontera de los $100 por barril.
0: Y los combustibles, Mercedes Ruiz, por las nubes.
15: Sí, el litro se paga de media, el litro de gasolina por encima del euro con 83, según los registros del geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica. Es el precio más alto en lo que va de año y un 24% más caro que a finales de febrero, cuando comenzó el conflicto en Oriente Próximo. La gasolina acusa además que desde el 1 de septiembre la rebaja fiscal sobre el impuesto de hidrocarburos es de 5 céntimos frente a los 10 que tenía antes. Llenar un depósito medio de gasolina cuesta ahora más de 100 euros, casi 6 más que hace 9 días. El diésel, para el que la rebaja fiscal ha vuelto a ser de 20 céntimos, sí bajó al principio, aunque ahora se paga de media 1,80 euros. Es un 2% más caro que hace una semana.
0: Y Carlos Alcaraz, en el US Open se acaba su periplo, pero está sano y nos ha tenido a la espita toda la madrugada pendiente de ese gran partido. Buenas tardes.
16: Buenas tardes. Sí, ha perdido 10-7 en el super tiebreak del quinto set ante Shelton, pasada las 3 de la madrugada en Nueva York, pero como decías, después de 4 meses fuera, pues ha dejado por lo menos la mejor cara. Ha vuelto con buen estado físico.
17: En general nos vamos contentos, con la cabeza bien arriba, nos vamos sanos y con ganas de seguir mejorando, de volver a las pistas y ya pensando en lo que queda de temporada, que ya hay ganas.
16: Esa es la mejor noticia, Carlos.
0: Pues lo ampliamos y lo contamos todo aquí en Mediodía. Ahora la información territorial.
1: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
18: Molt bona tarda, continuem mirant el cel. Això que escolten és la pluja que ha caigut a Olot, fins a 32 litres per metre quadrat, 61 a la Quar, al Berguedà, i 43 a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Tot i això, la situació millora i la Generalitat ha aixecat algunes de les restriccions de mobilitat que afectaven el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i Baix Penedès. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
9: Demanarem que s'aixequi aquesta mesura de que no hi hagin desplaçaments i també que s'aixequi aquesta mesura de suspendre les activitats sanitàries que no fossin no urgents o no essencials.
18: A hores d'ara, per cert, ja s'ha restablert la circulació de l'AVE Madrid-Barcelona després d'arreglar la catenària Sant Vicenç dels Horts, que havia quedat malmesa aquest matí per culpa de la pluja. I en plana política, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, dimiteix el seu càrrec. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no ha volgut entrar en especulacions. Ha dit que ella estava satisfeta amb la seva feina, tot i no haver estat sempre d'acord amb ell.
19: No he vingut a fer interpretacions, he vingut a comunicar decisions, he vingut a explicar per què es produeixen els canvis, per una decisió personal del director Trapero. Òbviament, jo estic contenta de la seva feina, ho està el president.
18: El comissari Ferran López, qui va liderar el cos durant el 155, serà el substitut de Trapero. L'altre canvi que s'ha fet públic avui és el de Sílvia Catà, qui passarà a ser la nova comissària en cap en substitució de Miquel Esquius, el qual es jubilarà en breu. Serà la primera dona en ocupar aquest càrrec. De fet, segons fonts de la conselleria, consultades per aquesta emissora atribueixen la dimissió de Trapero a una disparitat de criteris sobre qui havia de substituir a Miquel Esquius. Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacalla a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i el Santi García al control central. Moment ara per la informació de serveis. Veiem si millora la previsió, com dèiem. A Emen, Noelia García.
20: Durant les pròximes hores, molt pendents de Catalunya d'un fort episodi de precipitacions. Aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes localment molt fortes amb calamar-se. Molta precaució al litoral central i al Pirineu de Girona. Avís taronja i perill important per pluges que podran ser torrencials i acumular més de 60 litres per metre quadrat durant una hora. Les precipitacions aniran remetent al vespre, excepte el litoral central, on continuaran fins la matinada. Avui baixen notablement les temperatures. 26 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida.
18: I com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
21: Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit Barcelona, en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral, la B10 i a l'Amplitud, i aturades intermitents de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Pesós. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
18: Protecció Civil ha enviat un nou missatge SLR a la població del Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès i Garraf per informar la població que s'aixequen les restriccions de mobilitat i es reprèn tota l'activitat sanitària. Decisió que arriba després que hagi rebaixat el nivell d'alerta en aquestes 5 comarques. La previsió és que el temporal de pluges vagi a la baixa durant les properes hores. Mireia Moreno, bona tarda.
22: Bona tarda. Sí, l'alerta del Pla Inuncat continua activada, però la disminució del perill ha permès aixecar les limitacions de la mobilitat i reprendre l'activitat sanitària en aquestes 5 comarques. Tot i així, Protecció Civil reitera el missatge de prudència arreu del territori. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació d'Emergències. Sembla que no podem escoltar aquest tall de la sotsdirectora de Coordinació d'Emergències que, com explicava, reitera aquest missatge de prudència arreu del territori. D'altra banda, ja s'ha restablert la circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que ha estat interrompuda, recordem, durant dues hores aquest matí a causa de l'impacte d'un llamp sobre la catenària Sant Vicenç dels Horts. També s'ha cancel·lat una trentena de vols a l'aeroport del Prat. Aquestes alteracions a la mobilitat han estat fins ara les incidències més destacades del temporal a Catalunya. Les tempestes s'han mogut respecte a la previsió inicial i s'han desplaçat cap al nord del territori. En punts del Berguedà s'han acumulat 61 litres per metre quadrat. A Olot s'han acumulat 32 litres. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 214 trucades fins les 12 del migdia per incidències relacionades amb els aiguats i els bombers han fet una cinquantena d'actuacions. La previsió és poder donar per finalitzat l'episodi aquest vespre. Gràcies, Mireia. Doncs l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura denuncia que els negocis que ofereixen el servei menjador escolar no reben cap compensació en jornades en què se suspèn l'activitat escolar per la meteorologia. Les despeses es mantenen, però no facturen. Ha parlat a Ràdio 4 Pep Montes, gerent de l'associació.
2: Un cas aïllat, puntual, amb un curs, doncs no seria un gran problema. Però quan es van repetint aquestes situacions i tot fa preveure que en el futur es produiran cada cop amb major freqüència, doncs això es converteix realment en un problema de sostenibilitat econòmica per al servei.
22: Des de l'associació xifren en prop de 60.000 els menús que les empreses han perdut aquest dimecres a causa de les restriccions a 5 comarques. I una altra de les notícies del dia és la dimissió del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha presentat aquest matí la seva renúncia. Sergi Bassoles.
3: Una decisió, la de Trapero, que ha generat sorpresa, segons ens confirmen fonts consultades, entre els alts comandaments de la policia catalana i els alts càrrecs d'interior. La consellera Núria Parlon, però, ho sabia des de finals d'agost. Una decisió que la titular d'Interior, en una compareixença aquest matí al Palau de la Generalitat, ha atribuït a motius personals del major.
5: Bueno, és una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar.
3: La consellera ha dit que li hauria agradat que Trapero, que portava 2 anys al càrrec, hagués acabat el seu mandat. Fonts d'Interior i policials consultades per aquests micròfons, però, situen el pas al costat del major amb les tensions ocasionades els últims mesos amb la consellera. Unes friccions que haurien començat amb la polèmica infiltració de 2 mosses en una assemblea de docents al maig en plenes protestes del col·lectiu, però que haurien esclatat per les desavinences en el relleu del comissari en cap Miquel Esquius a les portes de la jubilació.
5: Nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip.
3: Josep Lluís Trapero, encara avui director general fins al proper 15 de setembre, quan ho farà efectiu el Consell de Govern, ha demanat tornar a la divisió d'avaluació de serveis dels Mossos d'Esquadra.
22: Continuem amb tu, Sergi, perquè Ferran López substituirà Josep Lluís Trapero i la comissària Sílvia Catà serà la nova cap del cos.
3: Doncs pel que fa als canvis, com deies, el nou director general de la policia serà Ferran López. Interior, doncs, torna a apostar per un perfil policial per ocupar aquest càrrec de marcat perfil polític. López, amb 3 dècades de trajectòria dins el cos, ha ocupat diversos càrrecs, tant operatius com de comandament i coordinació. Destaca el seu pas pel GEI, el grup especial d'intervenció, també que va ser cap de la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat, cap de la regió policial metropolitana sud, o, entre d'altres, també va coordinar la comissaria superior de coordinació central. Ferran López, però, és més que conegut per haver assumit el comandament de la policia catalana en un dels moments més complexos de la història recent dels Mossos, quan el govern de Rajoy va aplicar l'article 155. Posteriorment, va marxar en excedència al Futbol Club Barcelona, on va coordinar la seguretat del club, i actualment havia retornat als Mossos, on coordinava les relacions amb les altres policies estatals. Pel que fa a l'altre gran canvi, el relleu del comissari en cap Miquel Esquius a les portes de la jubilació, el càrrec l'ocuparà per primera vegada una dona, Sílvia Catà, tal i com ha destacat la consellera Núria Parlon.
5: Que és la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda.
3: Catà assumirà, per tant, el màxim comandament operatiu de la policia catalana. Va ingressar al cos l'any 1998 i ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional en l'àmbit territorial i en la seguretat ciutadana. Fins ara era la cap de la regió policial de Girona.
22: Doncs els socis de govern i també l'oposició celebren la dimissió de Trapero. Més detalls, Elena García.
23: I de fet, cap partit lamenta el pas al costat de Trapero. Bona tarda, l'oposició en bloc ho celebra. Al capdavant el soci Junqueras, que ja li va donar l'esquena fa 4 mesos després de la inadmissible infiltració de Mossos en assemblees de docents en vaga. Esquerra i Comuns beneeixen la crisi a Interior i alerten Illa de l'error que el cap dels Mossos no sigui un civil i de la provisionalitat del govern. Capella i Cid.
24: Calia un canvi.
25: A crisi per setmana. La sensació de provisionalitat fa pensar que no estem davant de l'últim canvi.
26: Nosaltres demanem que passin les coses quan és evident que ja és insostenible la situació.
23: Junts acusa Illa de perdre el control de la seguretat i d'Interior i amb la CUP critica el nomenament de López, Vergés i Pellicer.
27: La consellera Parlon hauria de plegar. El Departament d'Interior ha fet aigües.
28: Vostè, consellera, donarà les excuses que vulgui, però aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i el seu govern, si no les atura, de forma immediata.
23: El PP veu el govern en descomposició. Vox, Tilla, Trapero, de covard. Garriga.
29: Està abandonant un barco
4: que està hundiendo de manera covarde.
23: Junts i Esquerra demanen que Parlon detalli els canvis al Parlament dimecres vinent, després de la diada, quan Illa suma 5 alts càrrecs cessats en 2 anys. Trapero, 2 setmanes després del 2 d'Interior, del d'Educació i el de Justícia Juvenil.
22: I encara en plana política, l'exconseller d'Agricultura de la Generalitat, Josep Grau, ha mort aquest dimarts a la nit als 80 anys. Grau i Seris va començar en la política municipal el 1983 com a regidor de Convergència Democràtica de Catalunya en el seu municipi, on va ser alcalde per Convergència del 1987 al 1999. Va presidir la Diputació de Lleida del 90 al 99 i va ser també diputat al Congrés.
1: Edició migdia.
22: Els usuaris del tren avant de la línia Lleida-Barcelona denuncien el deteriorament d'aquest servei amb canvis constants de combois i reducció, diuen, de places. També alerten de l'augment de vibracions en alguns trams de la via, per tot plegat demanant a Renfe i al Ministeri de Transports una actuació urgent. Lleida, Pepa Sant Genís.
6: La plataforma dels usuaris del tren avant a Catalunya alerta del deteriorament continuat en la qualitat i la fiabilitat del servei d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Segons els usuaris, la situació s'ha agreujat novament aquesta setmana. La plataforma afirma que hi ha hagut canvis en la configuració dels combois que han comportat una disminució de més de la meitat de l'oferta de places sense una explicació oficial. Kevin Bruque és el portaveu de la plataforma dels usuaris del tren avant.
7: I el problema ara mateix és que van canviant els trens a mesura que els hi va bé, no ho indiquen, per tant, tu vas allí amb un bitllet i resulta que aquell bitllet no... Sí, vas a... Diguem que aquell lloc ja no hi és perquè és possible que t'hagin de ficar en una plaça que no és la teva, arribes a Tarragona i ja entra més gent i no hi cap, i per tant han de fer venir un altre tren d'un altre lloc, la manca de freqüències...
6: A banda d'això, alerten que continuen les vibracions en diversos trams de la línia, fet que, diuen, augmenta la sensació d'inseguretat dels usuaris habituals. Per tot plegat, la plataforma Banc Catalunya exigeix a Renfe al Ministeri de Transports transparència sobre les causes d'aquests canvis de material, la garantia del manteniment de les places habituals i actuacions urgents a la infraestructura per resoldre les vibracions.
22: Segons que ha pogut saber Ràdio Nacional, l'Ajuntament de Barcelona, la Junta Constructora de la Sagrada Família i els veïns afectats per la construcció de la façana de la Glòria al carrer Mallorca han trencat l'acord al qual havien arribat per tirar endavant la fase final de la basílica. Les tres parts treballaven sobre el reallotjament de 216 habitatges o la compensació econòmica pels qui no volien ser reallotjats. Tot i que el pacte estava en la seva fase final, no havia estat signat encara per les parts. El motiu de l'aturada de la negociació té a veure amb una proposta d'afectació veïnal més gran. Des de l'Ajuntament consideren que no s'ha trencat res perquè el pacte no havia estat signat i defensen que es continuarà treballant en pro de l'acord. Més coses, l'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa de punts amb més risc de suïcidi a la ciutat i estudiarà la possibilitat de col·locar barreres físiques o senyalització amb recursos de suport. Els suïcidis a Barcelona es mantenen estables des de fa anys, però cada any que passa s'incrementen les peticions d'ajut, especialment Maite Boada, entre els joves.
8: El mapa amb punts de risc per suïcidi a la via pública s'elaborarà d'acord amb la Guàrdia Urbana i la col·locació, si és possible, de barreres físiques en aquests punts o d'informació de recursos disponibles pretén, diu Marta Villanueva, regidora de Salut, actuar a temps.
10: Això significa actuar abans d'aquest suïcidi, sinó també doncs, actuar davant de les ideacions suïcides, les temptatives i també les situacions de patiment emocional.
8: Per Agustí Bonifacio, del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya, el suïcidi té a veure amb la desesperança vital i també amb el gènere i les precarietats. Per aquest motiu, defensa, és important detectar les vulnerabilitats per poder acompanyar.
22: I 23 estudiants d'ètnia gitana accedeixen a la universitat a aquest curs. D'aquests, 18 ho han fet a través de les places reservades dins del programa del poble gitano. D'aquesta manera es vol afavorir que aquests joves aconsegueixin trencar barreres, siguin referents en la seva comunitat. La Genèria Puig començarà un doble grau en dret i relacions internacionals a la Universitat de Barcelona.
11: I a vegades tu et planteges, estic tenint beneficis que no em mereixo, però la veritat és que he tingut molt suport de la meva família, sobretot, i he pogut arribar doncs, on estic. No? La meva família sempre m'ha dit que havia d'estudiar, perquè la meva mare mai va tindre l'oportunitat de poder seguir aquests estudis, que havia d'ocupar-se doncs, de la seva família.
22: Des de la posada en marxa del programa l'any 2018 han entrat a la universitat 154 joves d'ètnia gitana. I parlem ara dels primers jocs esportius interhospitalaris que organitza aquests dies l'Institut Goodman, jocs de 25 disciplines diferents en els que participen 47 persones amb lesió medular de 10 hospitals d'Espanya. Marga Esparza.
0: Els participants en aquests jocs són persones d'entre 18 i 60 anys que han patit una lesió medular entre el 2025 i el 2026. L'objectiu és que l'esport passi a ser una part fonamental en el seu procés de rehabilitació. Carles Llepes, mestre d'Educació Física Goodman.
9: Han fet processos de rehabilitació en els centres de neurorehabilitació d'Espanya, com podria ser Goodman, i que ja d'alguna manera han fet un tastet d'algú d'esport. Però al final el que volem és juntar-los tots aquí a Barcelona, tots els esports simultanis en 3 dies i que els provin tots.
0: Es busca també que l'esport sigui una eina inclusiva per a aquestes persones.
9: Segurament els que venen de Canàries és possible que siguin el primer cop que agafen un vol, que estan pràcticament sols en un hotel i que han d'anar superant totes aquelles adversitats que es aniran trobant recolzats pels professionals del seu centre, perquè puguin anar superant tots aquests entrebancs i en el seu dia a dia siguin més independents a l'esport com a eina inclusiva i com a foment de l'autonomia personal.
0: D'entre les 25 disciplines d'aquests jocs hi ha l'atletisme, pàdel, ciclisme, submarinisme, esgrima o rugbi. Els jocs es fan al complex esportiu Hospitalet Nord i també a Goodman.
22: El canvi climàtic serà el gran protagonista de l'11a edició del Science Needs You, que se celebrarà a Figueres aquest setembre i octubre. Una trobada de divulgació científica que arriba després d'un estiu marcat per temperatures excepcionalment elevades a Catalunya. Girona, Gemma Esteve.
12: Les temperatures rècord d'aquest estiu, l'augment del nivell del mar o els episodis de sequera prolongades són alguns dels efectes d'un canvi climàtic que tindrà conseqüències ambientals, però també socials i econòmiques. Entendre què està passant, com els fenòmens extrems afecten el nostre dia a dia i quines eines tenim per adaptar-nos és el que s'abordarà enguany al Science Needs You. La iniciativa reunirà científics de referència com Josep Peñuelas, investigador del CSIC, que portaran dades i evidències científiques en un moment en què els discursos que neguen o minimitzen el canvi climàtic guanyen terreny. Àngels Iacor és membre de l'Associació per a la Divulgació Científica.
13: Que hi ha persones amb responsabilitat política a diferents punts del planeta que es dediquen doncs, a proclamar que no existeix aquesta circumstància. Per tant, és molt important apropar a la ciutadania persones amb coneixement que puguin doncs, fer entendre què és el que està passant.
12: El programa es completarà amb cinema, conferències i activitats que combinaran ciència, cultura i territori, una iniciativa que busca també captar l'atenció del públic més jove.
22: El Departament de Cultura fa una aportació rècord de més de 31 milions d'euros als ajuts a les arts escèniques en els pròxims 3 anys. Centres, empreses i companyies de teatre, circ i dansa es beneficiaran d'aquestes subvencions pluriennals. Marta Orquín.
14: El Departament de Cultura destinarà més de 31 milions i mig d'euros als ajuts triennals per al desenvolupament i producció de les arts escèniques. És la dotació més alta de la història d'aquestes línies de suport al sector del teatre, la dansa i el circ des de la seva posada en marxa el 2014. La nova convocatòria augmenta el pressupost un 66% respecte al trienni anterior i triplica el nombre de beneficiaris des de la primera convocatòria, arribant a un centenar de sales, productores i companyies. Aquest creixement augmenta els recursos destinats a consolidar les estructures empresarials, incrementa el nombre de produccions i el seu pressupost. Un model pluriennal que garanteix la continuïtat, segons la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
15: Dotarà les arts escèniques, sobretot, de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar amb més seguretat, que podeu desenvolupar projectes a llarg termini i, per tant, que pugueu assumir més reptes i majors reptes creatius i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
14: El sector teatral és el principal beneficiari dels ajuts amb una 60 de companyies, sales i productores. El segueix la dansa amb 28 companyies, que rep 4 vegades més recursos en una dècada i tanca el circ amb 13.
22: L'actor i dramaturg Manuel Dueso ha mort a l'Hospital de Sant Pau als 73 anys després d'una llarga malaltia. El sabadellenc va ser fundador de la Sala Beckett i va representar i dirigir més d'un centenar d'obres d'autors com ara Shakespeare, Molière o Genet. També va treballar al cinema i la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. Va escriure poesia i va publicar diversos llibres.
16: I tots els tritons us podeu transformar així?
17: Tots no, només alguns.
22: Aquí l'escolteu en l'històric programa Planeta Imaginari, una de les seves primeres intervencions televisives. També va sortir a films com El Cuerpo, Mientras Duermes, Contratiempo y Eva, i a sèries com Cuéntame cómo pasó, La Riera o Vis a Vis. La temporada passada va estrenar l'obra Jean Boboana al Teatre Nacional de Catalunya. I avui marxem al ritme de Martirio.
24: Qué ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida, nunca te veré. Mis mis ojos al cerrarte ven.
22: Martirio, Júlia Colom, Olivia, Anna Curra o Judit Nederman són algunes de les artistes destacades de la tercera edició del Muses Festival, que tindrà lloc durant els mesos d'octubre i novembre en diversos municipis del Camp de Tarragona. Nosaltres ho deixem aquí, la informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la Ràdio Pública. No puc...